0: Hola, bon dia. Avui estic amb Mercedes García, concejala de Turisme i Educació a Sia Vinaròs. Primer que res, moltes gràcies per vindre.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: I jo volia preguntar per què aquest cap de setmana ha sigut la primera edició del Gastro Llangostí. Sí. Quin ha sigut el balanç?
1: Pues molt positiu, la veritat, una afluència de gent, vamos, moltíssima gent, ha sigut un èxit. El feedback que estem tenint és fantàstic i la veritat que, a veure, t'havia posat, no?, molt de treball per part de tots i pensàvem que aniria bé, però ha superat totes les expectatives que teníem. De fet, bueno, si vols, després de més preguntes tu, te vaig dient jo el que tu me digues.
0: Com vulguis, si vols anar dient quines
1: bé,
0: han sigut.
1: Pues bueno, com has dit tu, ha sigut enguany el que és la primera edició. Nosaltres el que preteníem era una nova forma de promocionar el que és el llangostí de Vinaròs i ja hem vist, ja dic, ha sigut un èxit, tant a nivell de mitjans de comunicació com a nivell de l'acollida que ha tingut tant per la població local com per turistes com per visitants. I la veritat que ja t'hi dic, molt satisfets. Com sabeu, anàvem de la mà dels restauradors de Vinaròs i la veritat que, ja t'hi dic, ells estaven molt satisfets per tota la venda, per la demanda que han tingut. Genial. I el que és la barra estava gestionada per l'associació també Vinaròs Gastronòmic i la veritat que molt bé. Els productors van poder parlar perquè, clar, ells sí que formen tots de la marca Castelló Ruta de Sabor, sí, però cada un té la seva empresa. I és que vaig poder parlar molt content perquè a part me dient, diu, és curiós perquè tenim com diferents tipologies. Qui està a la part més gastro i qui estava més a la part del producte de quilòmetre zero. I ja t'hi dic, per exemple, que molts de francesos que havien comprat molt d'oli, n'hi havia, per exemple, un licor de garrofa que aquest xic va triomfar, vull dir-te que la veritat que molt content, ja t'hi dic, ha sigut fantàstic.
0: Doncs pues mira, m'alegro moltíssim. I quin impacte ha tingut, bueno, has dit que han vingut francesos, sí, en plan, a nivell de turisme, quin impacte ha tingut aquest gastro?
1: Claro, a veure, anem a dir les coses com són. Vull dir-te, no crec que ningú hagi vingut, saps què t'he vingut? En plan, home, ningú. Per la gent de la comarca sí que sé que han vingut, però a nivell internacional no m'atreviria a donar-te una data de que... No, això és turisme que tenim aquí, o de segona residència, o gent que està, o ha triat, no?, Vinaròs com a destí vacacional, i ha vist, pues, això, que Vinaròs és un municipi que contínuament hi ha activitats i se fan moltes coses, i també ja t'he dit, des d'aquí, agrair a aquest turisme pues, que s'impliqui en totes les activitats i, pues, això, i que consumisca el producte de quilòmetre zero.
0: I, bueno, a banda de gastronomia, hi havia també els show cookings, estos. Quin ha sigut el...
1: Sí, hi havia una programació molt completa al llarg dels dos dies. Com bé sabeu, el primer dia quan se va inaugurar vam començar en la entrega dels distintius SICTED, que és un certificat de qualitat on acredita que les empreses que el tenen pues, compleixen tota una sèrie d'ítems que marca lo que és, això ve ja de Ministeri de Turisme, i se'ls va fer este reconeixement. Després vam tindre, com bé has dit tu, diferents show cookings, va participar també lo que és l'Escola d'Hostreria de Benicarló, que està dins del CIPFB Benicarló, que van fer un còctel en el destilat de llangostí i després van fer també una elaboració en llangostí de Vinaròs i tenia una miqueta de destilat de llangostí, i la veritat que van donar degustació i va ser un èxit. Després també vam comptar en presentacions de productes que feien els diferents productors. Com has dit tu, també vam tindre dos show cooking, un va ser a càrrec del cuiner Barrera de Cal Paradís, i després també vam tindre a Raül Resino. Però ja t'he dic, tot el que es va fer en aquell escenari, i com a més important, va ser la entrega del distintiu de l'ambaixadora de llangostí, que se li va fer a Elena Resano, la periodista de La Sexta, que va ser un èxit. Vull dir, va ser un acte molt dinàmic, vull dir, fresc, va ser també, saps de dir, molt acollidor. Ella en tot moment va ser super carinyosa en tot el món, va estar després pel gastro, se va fer fotos amb la gent, va parlar amb tots i cada un dels restauradors, o sigui, que la veritat que fantàstic.
0: Igual és una mica pronte, però es pensa ja en una segona edició?
1: Sí, per supost. Això ha sigut el pistoletazo de salida. Com vos deia antes, això és una nova manera de promocionar el llangostí de Vinaròs. En la resposta que hem tingut en l'èxit de públic, estem obligats a mantindre. Això entra dins de les polítiques de dinamització que tenim dins de lo que és la corporació, dins de lo que és el nostre equip de govern. Vull dir, nosaltres quan diem que a Vinaròs se podien fer més coses, que se podien fer de manera diferent, ho han pogut demostrar, perquè ho estem fent moltes coses i molt diferents. A Vinaròs se li ha donat un canvi, m'atreveix, de 360 graus, perquè això ja t'he dit, este plantejament aquesta nova ubicació, perquè s'ha posat en valor aquesta zona verda del foraforat, perquè al foraforat sí que se fan coses, però dins d'aquesta zona acotada de la zona verda, i tot el món mos deia, quin descobriment tindre això tan bonico i aquesta pinada aquí a Vinaròs. Claro, tens que buscar pues, una mica de reserva climàtica en companyia, no? De lo que són les ombres, és una zona accessible, i com va veure, hi havia com dos escenaris. Un escenari que era la part més gastronòmica i més professional, i l'altre escenari on se van anar fent actuacions, pues, amb DJ, va actuar Misha en el seu violín, vam tindre a Queco Fontana, vull dir, vam tindre a gent de Salvador, o sigui, una programació, i també una mica pues, atenent a tots els gustos una miqueta, pues, un públic més madur, un públic més jove, i la veritat, pues, això, ara ja, avui ja hem parlat tots de coses de, pues, això, al millor podem ficar més ombres o més, vull dir, que, coses que, evidentment, sempre poden haver propostes de millora, però la veritat que este festival gastronòmic, el nostre llangostí, ha nascut ja en molt d'èxit, ara nosaltres tenim que mantindre-ho i anar més, i per supost prepararem la segona edició per al 2027.
0: Jo, en tot el que has dit, entenc que bé, però com s'han encaixat aquest gastrollangostí dins de les jornades del llangostí?
1: Claro, nosaltres tenim les jornades del llangostí, com has dit tu, fins al dia 21 de juny. I això són establiments que decideixen tindre el seu menú gastronòmic, que tu allí és pues, un menú degustació, on el producte estrella és el llangostí, i també ja et dic, aquests menús són en tots els restaurants espectaculars, on veus també la versatilitat del llangostí. I en paral·lel amb això, i per a potenciar que la gent reclame o demande aquestes jornades, està creat este gastro llangostí, que és un cap de setmana on, ja et dic, s'uneixen productors, s'uneix esta part gastronòmica, s'uneixen tots els restauradors, i sobretot també tota la part de, pues, això de consumicions en quant a lo que és la barra. I la veritat que, ja et dic, tota aquesta combinació, esta distribució, hi havia també una zona per xiquets en jocs de fusta XL, i la veritat que això ha tingut una acollida fantàstica. I després, dins del parc està, o sigui, dins de lo que és la zona de foraforat, hi ha un parc infantil. I ja et dic, que tot el món li diu el barco pirata, perquè ja té forma de vaixell. I la veritat que ja et dic, que era fantàstic, perquè molts de pares deien, és que estic a la tauleta tranquil·lament degustant les elaboracions de llangostí, i estic veient a la xiqueta que està al columpio divinamente. Claro, després també el que et dic, això no ha implicat el tall del tràfic, lo qual a nivell de o sea, lo que és a nivell municipal, no? No interferix en res, al revés, tu passes en el cotxe, ho veus i te convida a participar i a quedar-te. I ja t'he dit, ha sigut, la veritat que en resum una paraula, diria un èxit. Sí.
0: Pues, ja com a última pregunta, eixim d'este cap de setmana, però quins són els pròxims actes que té el, bueno, el turisme ací a Vinaròs, perquè ja venen també les festes de Sant Joan i Sant Pere.
1: Exacte, nosaltres a nivell turístic ara sortirà el que és la programació de festes, que això se porta, bueno, són diferents regidories les que estan implicades, però sobretot la que més pes té és la de festes, i nosaltres una vegada acabem festes ja presentem la programació d'estiu, que te puc fer una mica d'avance, que això ja vindré, ja us ho contaré, però bé, tindrem la cinema a la fresca, tindrem totes les activitats esportives, tindrem també visites guiades, però això vos explicaré, ja això està enfocat al tema de ese turisme que tenim aquí, tant, o sigui, com venen a nivell nacional com internacional, com ese turisme que tenim de segona residència. I després també s'anunciarà el que és des de la Regidoria de Cultura la programació de la Biblioplaja, que com sabeu des de l'any passat compta en una nova ubicació, i l'any passat ja va tindre una programació prou potent, enguany també la tindrà. Això sí que està dirigit a ese públic familiar, que realment és el que nosaltres tenim aquí a Vinaròs, però vamos, que qui vulgui vindre a Vinaròs a partir de ja, o sigui, estarà distret, perquè ara ja és un no parar, i després una vegada, no, acabem en el que és la programació d'estiu, tant ja t'hi dic, com de Biblioplaja, com tot el que és de turisme, com la part de festes, ja comencem la programació de tardor, o sigui, que aquí a Vinaròs, o sigui,
0: no para.
1: De tot menys avorrir-nos, ja t'hi dic, tot això forma part d'aquesta política de dinamització, com sabeu també, ara ja en breu s'inaugurarà el nou espai de la Mera, on pretén també pues, dinamitzar aquesta plaça que, com sabeu, des de que es va peatonalitzar havia perdut l'encant d'aquesta plaça, que és de les més boniques que tenim aquí a Vinaròs, i també pues, allí s'intentaran pues, fer diferents activitats, i allí sí que serà al llarg de tot l'any per dinamitzar el que és el centre, i el que volem és això, dinamitzar Vinaròs, pues sí, i que se faci bona cosa de coses.
0: I jo penso que, vamos, l'esteu aconseguint moltíssim, així que moltíssimes gràcies.
1: Moltes
0: per
1: gràcies
0: vindre,
1: a vosaltres.
0: I un plaer, i fins la pròxima, que ja mos contaràs el que
1: sí,
0: se ve aquest estiu.
1: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies.
2: Energía Vinaròs. ¿Pagas demasiado en tu factura de luz o gas? Trae tu factura y revisamos contigo opciones para que pagues menos, con atención personalizada y sin complicaciones. Ven a vernos en la calle Pilar 25, en Vinarós, dentro de Informática Vinarós. Confianza y buen servicio.

0: Hola, bon dia. Avui estic en Eduardo Arín, de Basaja, i el primer que te voldria dir és gràcies per estar així una setmana més parlant-nos d'agricultura i parlant una mica dels plans de millora, pues, quins són els nous plans de millora per a l'agricultura?
1: Pues moltes gràcies per seguir invitant-me, així estem vatros i anar comentant aquestes cosetes que a vegades no se senten massa i sempre va bé pues, una miqueta a este sector primari de la nostra província ressaltar-lo, no? I comunicar pues, tantes vegades les desgràcies com les coses positives, no? Que van sortint. I com tu dius, ja ha arribat, fa 3 anys que l'esperàvem, de l'última convocatòria que va haver, els plans de millora i de modernització de les empreses agroalimentàries, no? Tant entre en ganaderia com entraria, en este cas nostre que avui estem així, en el que seria los cítrics, la horta o diríem la horticultura o l'agricultura en general. Per fi pues, han sortit les bases i ja estan aprovades, ja començarem molt pront ja a manejar-nos per les comarques de Castelló pa tant ganaders com agricultors, explicar-los una miqueta de què van, si se poden acollir, perquè cau com en tot les normatives de totes les subvencions hi ha uns requisitos que no tothom se pot acollir, sobretot aquestes ajudes són per a professionals agraris, no? I ens diran, i què vol dir això de professionals agraris? Pues un professional que se dedica a l'agricultura té que tindre per lo menos el 50% de les hores treballades en agricultura. O sea, el 50% tenen que ser de hores treballades al camp o a la ganaderia, i després dels ingressos que guanyi durant l'any, el 50% tenen que provindre de l'agricultura. Si un treballa en altra feina i té una finqueta que no està ni les hores ni té el rendiment que té en la seva empresa, no entraria perquè no se considera un agricultor professional. D'ahir, clar, ahir hi ha moltes coses, perquè tu, per exemple, tens moltes finques, moltes explotacions, tens que tindre doncs, el REGEPA, que és el Registre dels Professors Agrícoles, que també necessites per fer una prioritària del sector agrari, que són unes puntuacions que te donaran per poder, al final, tindre la subvenció. La veritat que el plan en si és molt extens, és molt gran, de per això anirem als pobles i explicarem la gent que realment fa estos expedients, però sí que una miqueta jo volia comentar així a grosso modo una miqueta perquè la gent que puga, o sigui, si un ja sap que no està al 50% al camp, doncs ja que no assistisca perquè ja sap que no ho tindrà, però tota persona que sí que està allí o té el 100%, que molts a millor se dediquen tot el dia al camp i vol canviar, jo què sé, un sistema de rec que té molt antiquat o vol canviar el tractor o li fa falta un remolc nou per anar a portar el gènere als almacens o una furgoneta o un camionet, qualsevol cosa que ell vega que li fa falta per poder desenvolupar la seva empresa en més fàcil o que li fa falta, pues que sabia que estos plans venen per això. Hi ha molts diners, si és veritat que només se poden acollir les persones que tinguin les condicions per poder tindre-les. Per això que t'hi diria antes, farem una xerrada i a mi avui ja dono la primícia, el pròxim dia 12 lo farem a deixar el local Beniort, que és un puesto més o menys fàcil d'accedir i fàcil de... Jo coneixem tots, perquè la cooperativa, diríem, referent, així baix al Maestrat i pràcticament en la Comunitat Valenciana, però bueno, nosaltres ara parlem de si baix, i allí farem una explicació més detallada a totes les assistents que tinguéssim, i inclús després, pues, en acabar la xerrada, pues, com sempre diem, anirem a vestir sant. Cada un té una situació, una... diferent a un altre, no? Cada un conté la pel·lícula de lo que ell vol fer, entonces nosaltres ja sobre una persona fija se fa l'expedient com toque, no? Però ja vos dic, el pròxim divendres a les 12 de migdia estarem allí a Beniort, al Collet, allí el que nosaltres diem la verdura, allí dalt a la tenda, i ja així reclamo pues, a tots els pobles, Vinaròs, Benicarló, Santa Magdalena, Cali, Cervera, Sant Jordi, tots aquests pobles que són pròxims, que no res, pues val la pena perdre aquesta horeta, perquè a vegades, com sempre diem un pare, si sempre estàs al cap catxo, només veus la terra, però si alces el cap ja la cosa s'allarga, i una horeta a millor te soluciona molt,
0: moltes coses,
1: perquè
0: sí.
1: I damunt pots entrar, damunt tens una subvenció alta, doncs de tindre un 60% del gasto que te retorne, doncs de tindre-lo o no tindre-lo és molt important. I per això a vegades val la pena, aunque siga un dia, pues anar, i si tens interès, pues que te ho expliquen, i després si vols més interès, pues te quedes i parles amb Adrián, que és un crack, i que ell ja te dirà les coses concretament.
0: I jo volia també parlar una mica, pues, de la fruita de temporada, i és que ja, pues, has començat l'estiu. Què mos pots contar de la campanya de la síndria que ha a la Comunitat Valenciana?
1: La sandia, la síndria, com cada un, i el meló d'Argel, el meló antigament de moro, que diem, el que tenia el meló que tenia pepites, que ens tocava llevar-les, i que ha passat a ser un cultiu referent al d'estiu. Sempre, la veritat que a l'estiu a Benicarló pràcticament només se produeix sandia. La evolució d'aquest ofici, pues, ha fet que tot el que se feia d'estiu pràcticament no hi ha res més que sandia, i se preparen els terrenys per tota la campanya que ve després de la sandia. Ara estan tots en el moment de la patata. No? Estan donant també el temps, que vindrà molta calor al juliol, perquè els avances estos de meteorologia ve que farà calor i més calor.
0: Mareta.
1: I les patates també a la terra. I aunque parega mentida, la terra s'acalenta. I no és molt bo una calorada en patates encara per recollir. Per lo qual, en els pròxims 15 dies serà frenètic el anar traient tota la patata que estava encara sembrada i que encara no s'ha recollit. Enguany les pluges que van haver a la primavera van fer que tot se plantarà més tard, no hi havia condicions per poder sembrar-les en la terra òptima, tot se va retrasar, això ha vingut una mica més a la traçaeta. La primavera ha sigut plujosa i benèvola, diríem, de temperatura, ha fet que els patacars han anat creixent bé, però més tard. I ara tots estan esperant que madure la patata ja per no recollir-la, pelar-la molt, que no la vol el comerç, i això fa que t'has quedat en un cull de botella que t'has quedat bla, perquè la sandia ja està ahí. I molts, pues, tenen que fer, fan les coses més o menys programades, no? I és molt necessari ara, pues, quan vinga la sandia, que és també neu més. Tu pensa que en esta zona, Vinaròs, Benicarló, inclús Penyíscola, se plantaran a la vora de 300 hectàrees. Això vendrà a ser uns 12 milions de quilos. 12 milions de quilos en un mes, si arriba. En un mes hi arriba. Això pràcticament estem parlant quasi, llevant algun diumenge, que mos sortirà a mig milió de quilos per dia. Mig milió de quilos per dia, que són molts quilos, per lo qual la patata té que estar fora ja.
0: No, home, claro.
1: Perquè no ens faltaria ficar patates per mig. I la sandia, pues, bueno, sí que va haver un boom fa uns anys, que se van fer encara més, se van fer encara més quilos, però bueno, va vindre també, com tot en la balança, tot se va estabilitzant, i esta és la producció que l'agricultura d'ara pot suportar, no? I també pareix que la sandia d'estos anys, al haver menys quilos, també s'ha notat en la demanda i l'oferta, i té un preu una mica més, perquè va vindre un baixó, perquè la sandia a 10 cèntims és un ruïnosa, perquè pràcticament no pagues ni el recollir-la ni tot el gasto que té esta planta, que no és barata per si. I pues, hi ha un preu que ara la gent s'ha estabilitzat i no s'acaba de fer, perquè més o menys la gent ha vist que este mes de juliol no hi ha res més, i és bo intentar a veure si hi ha una mica de sort. I fa molta calor a Europa en el canvi climàtic, li pegue per fer calor a Alemanya, i vol fer molta calor a França i hi ha exportació, però quan hi haurà menys remanents i hi haurà més demanda en el productor. El productor el que farà també, que si el preu està bé, intentarà la planta conservar-la, tratar-la, cuidar-la perquè pugui tindre més sentits, no? Uh-huh. Si no, pues, la deixa estar i hi ha altra cosa mariposa, que ja està la carxofa esperant que algú se recorde d'ella. Uh-huh. Que pensem que la carxofa, les varietats híbrides, se planten al juliol en plena campanya de sandia. O sigui que quan és un dia que no hi ha sandia per lo que fuera, tens que anar directament i allí, per lo qual la cosa ve a tapir de faena. Este sector, no, el sector de l'horticultura és aixina. Mm. Pues ja té les plantacions d'alzirant, les plantacions d'escaroles, les plantacions de coliflors, el repollo, això serà continu. Afortunadament hi ha molta maquinària, d'ahir venim de los plans de millora, que molta gent pues, ja té màquines pa plantar, i això evita, pues, una, no tiene tanta mà d'obra, que al final és un cost molt gran per a l'empresa, però sí que plantes el mateix en una màquina que pràcticament en un dia fas molta feina, no? Però bueno, tornant a lo de la sandia, pues, la sandia, que diria això, se farà sobre uns 12 milions de quilos, hi ha aquestes 300 hectàrees, i la qualitat que tenim a Sidal per les àvies i per el territori que tenim és una sandia reclamada pels comerços. De fet, suposo que ja estaran intentant fer ja contractes o llamar, perquè estem a vistes, vale? Les sandies que se van plantar a Falles al març, final de març, que estos se tapen en manta tèrmica perquè estiguin conservades per les ventades o alguna pluja, més que res per conservar, perquè la planta val diners i hi ha que conservar-la en aquestes fetges. Estes estan ja pràcticament, antes se venia a collir les primeres per Sant Joan, les festes de Vinaròs. Uh-huh. Però inclús és possible que vinguin antes, enguany vinguin una mica més avançades les primeres. Uh-huh. Després sí que serà, pues, després del juliol, en la primera setmana de juliol s'arrencarà, i en les tres setmanes següents se faran les diverses passades que se fan, i bueno, i esperem que esta campanya siga bona. La patata no ha acabat de ser, està sent un any massa de massa demanda, les contractes, a l'haver molta patata en comerç, pues no tire tant i no fiqui el preu, ha baixat el preu de la indústria, i bueno, pues no, més o menys avui en dia tota la patata que sembra per esta zona està més o menys col·locada. Així, allò de plantar la vora i vindre ja no, pràcticament solo estan sofrint molt a València, que allí sí que és molt típic la patata fer-la en caixetes i portar-la a comerç en fresc, però claro, si no hi ha tira, no hi ha demanda, i la gent està comprant molt en supermercats, en bosses, yeah, en bosses rentades, pues esta patata nova ja no té este valor que tenia antigament, que la gent esperava, com una patata nova de recient feta, sinó la gent ja en els lineals agarra les bosses de 2 o 3 quilos, que és patata més dura ja, que ve per a saber si ve d'Espanya o ve de França o ve d'on siga, i s'acostumbra a aquesta patata, i este mercat de patata antes de qualitat, que era la fresca, la nova, pues s'està quedant una mica arrinconada, i fa que molta gent a València, que era molt típic per la zona de la Horta Nord, una terra que quan tu arribes a València és tot terra, no hi ha pedra, i és ideal per la patata, pues que no vulguin ja pràcticament, bueno, criguilles, com es diuen, les criguilles estan molt, molt de desaparèixer, perquè no les surt a compte vendre's, perquè se les està quedant al terreno. I ja te dic jo que quan ve la calor, la patata baix la terra s'acalenta molt i dins les cou, o sigui que tindran que donar-li avió.
0: I respecte a l'any passat, quines han sigut les diferències en la collita i en l'agricultura en general de la sandia, bueno, les patates també? Uh-huh.
1: En el tema de la patata s'està fent molt ja la patata que se sol fer per fregir, que se veu que en congelat o en això és la més buscada, i hi ha Les patates totes no són iguals.
0: Sí.
1: O sea que n'hi ha que són molt bones per fregir, n'hi ha que són molt bones per coure.
0: Sí.
1: I però estan les blanques, estan les roges, que ara avui en dia de patata n'hi ha de moltes maneres. La agria, que se diu, la patata agria, que és la que més se fa per conserva, per indústria, és la de frigir, la que després se fa en el restaurant, allò de pataques mitges o llarguetes o de mil maneres que fan les empreses de congelat. Estes varietats han d'anar passant a la que seria antes nova, la fresca, antes de la repuntià, les pataques antigues, i s'han tornat a la demanda del comerç. O sigui, aquí ara qui mana a l'hora de sembrar pataques són els comerços, que són els que te la compraran. I en sandia també ha anat evolucionant, no? Així antes se feia la sandia, normalment tots la coneixem d'antes, que era negra, negra en pepites. També va sortir la negra sense pepites, que va ser la fashion que diuen entonces, i que era una era de lujo, no? Era com pertenecer a un grupo, perquè damunt la varietat fashion no te venia la llavor, la fies tu en ells. Ell te deia, fem-me quan vols fer tant, pues ten la llavor. I tu plan, i ell i venies en ells. O sea, estaves dins d'un club, per dir alguna cosa. Però, bueno, este club ja no perteneixen, van canviant molt ràpidament perquè solen agarrar les més bones. Les altres, clar, pues, no les fa tanta gràcia. Entonces, com volen tindre la marca tan exquisita, pues, si només pots collir el 50% de la sandia i l'altre no, pues, ja el preu, aunque siga bo, ja no és el que tocava. I, bueno, això ha anat evolucionant i ara, avui en dia, hi ha la varietat que s'està quedant establecida i pràcticament, jo diria, en un 80%, o sigui, de cada 100 quilos de sandia, 80 són blanques ratllades. Són la que trobareu segurament en molts supermercats. És la sandia blanca, que té unes vies i sense pepites. És la varietat que s'està imposant perquè són els que els comerços, perquè la sandia va per lineals, la sandia, normalment. I és l'evolució on aniré, pues, no sé, a mi buscaran pront pues, unes que seran d'un altre color, ves tu a saber el que vindrà. En el camp normalment el que se ven és, i el que se facin de tants quilos en tan poc temps, té que ser el que les grans lineals demanen, i no pots anar a sortir d'ahir, en fi, i així la gent que està preparada per recollida en màquines, perquè no siga tan artesanal com antes de traure els melons tu, sinó ja passar una màquina que tu només agarra la sandia i ficar-la a una cinta que va a la punta i s'omplin els palots, que no està preparat, però normalment la sandia, el preu que surt, pues és, somiant molts quilos, pues un cèntim són 12 milions de cèntims més, si són 2 cèntims i són 24, per la qual la sandia, si se pot vendre a 0,16, per exemple, si te sortiria, pues más o menos no has treballat en vano, però si fas a 0,17 ja fas un cèntim de benefici, 0,18, si fas a 0,20, pues pràcticament t'ha valgut la pena fer l'esforç. Però si fas a 0,12, pues ja la cosa, havies dit, ojalá m'havia quedat anant de vacacions, que havia sigut millor per mi i per la meva economia. Però com no ho sabem el que vindrà i no pots quedar-te parat, pues necessites fer el que tu saps que pots fer bé, i tens maquinària i estàs preparat, perquè si no, no se'n dia tants quilos. Hi ha gent que cada dia fa 100.000 quilos, i això són molta feina, molta tralla.
0: I quines són les principals comarques en les que es centra la producció de la sandia? Hacia la comunitat, claro.
1: A la comunitat estem nosaltres pràcticament, Benicarló, al nord de la Comunitat Valenciana, que jo sàpiga, suposo que millor algun poble d'Alicant, millor prop de Múrcia, perquè Múrcia també se'n fa bastanta, i després ja ve Almeria, que és la primera, i la nostra competència legalment és Ciudad Real, no? La Manxa, que diem. Allí s'està fent, allí s'hi fia antes molt de meló de, que diuen, de tot l'any, la pell de sapo, el melón, que se diu, i han canviat a la sandia, que és molt més dinàmic, és molt més ràpid, i els quilos, surten molt més quilos en sandia que no en meló, i al final el preu és similar, i aquella gent ha decidit, pues, tornar a la sandia, i és la nostra competència, perquè ells també moltes vegades en les calors que també fan per la Manxa, pues també venen a acollir així. I si per lo que fuera el preu és baix, el preu està molt baix, enseguida fan com una passada primera per aquí, per Benicarló, per esta zona, i després ja se'n van ràpidament a la Manxa, perquè allí estan les primeres sandies, que solen ser més bones. La sandia és pues una cosa curiosa, és matemàtica. Des del dia que floreix fins que se cull són uns dies, ara no sé exactament si són 50 dies, però quan fa una floreta fins que cull està, la sandia està madura més o menys. I en fi, moltes vegades molta gent fa, ai, com saps que una... a mi per exemple, moltes vegades gent ha dit, com saps que una sandia està madura o està verda, no? Pues hi ha diversos truquets, no? Antes cada un tenia la seva, diríem, el seu arte, cada un té la seva mania. Uns miren que la sandia, primera, la sandia en fa a lo que nosaltres diem el tallo al principi de la planta, sol quedar les primeres sandies, que solen ser dos o tres. Això és molt important, perquè a una sandia, si li queden els primers melons, equilibra la planta. Si per lo que siga en el moment de cuajar ha fet mal hora, ha fet horaigues de plogut i no ha cuajat, entonces tota la força se'n va a la planta i se fot un melonar enorme. I entonces floreix als braços que trau. Els braços estan ple de floretes, no? I cuaje un... Entonces, si estos dos o tres d'aquí más dos o tres de la rama, la planta surt perfecta, no? Que són a vegades el que nosaltres diem uns 30 quilos per una melonera. 30 quilos, pues són 5 melons. Si a 5 quilos el meló, pues más o menos està 5 por 6, 30, no? Pues per ahí aniríem. Si en fan 6, pues 5. Per ahí aniríem parlant de 30 quilos per sandia. Estos melons de la soca sempre són més bons, ¿vale? Tenen l'aliment primer, i estos agarren tota. I estos dels braços pues ja són més, van més a lluny, agarren la terra una mica més agotada, per lo qual ja tenen menys sucre, no? Uh-huh. Hi ha diferència una miqueta al que n'entenem de los primers a més bé los últims. I això pues són novetats. Després, com està madura? Pues n'hi ha molts que li peguen un copet, no? Li peguen una sorreta a la sandia, miren el ruïdet, ai, sí, no, sí. Antes que miren on està enganxada la sandia, a lo que és el peçó de la sandia, té un rabet llarguet, té com una espècie de péndulo llarg, que allí té com un vello, no? Té com uns pelinyos. Si estos pelinyos estan molt marcaïnyos, molt verds, és que encara està verd. Quan cauen i se queda allò com una palmera pelà, està madur.
0: Ah, mira.
1: Això és una altra cosa. Després té com un rabet i una fulleta. És curiós perquè té el tallo, té com un rebet de cerdet, no? És com una enramadereta i té com una fulleta, com un coret ahí al costat. Quan el rebet està sec, ja està la sandia també madura. I quan la fulleta també està seca, també. Si tot això està verd, el més segur del 99% és que este menú està ni rosa. No està ni rosa, està emblanquinat per dins. Però, bueno, hi ha molta gent que ho veu pel color del meló. Los que venen a tallar la sandia no miren el rabet ni el si té pelet, no té pelet, la fulleta, no, estos lo veuen mirant-lo. Ells saben com. Si les ratlles que venen les tenen més dilatades o tenen... I ells ja veuen, este meló està al 70% de maduració, per lo qual se cull ara i mentre va l'almacén, s'embossa i te transporte, arribarà perfectament. Perquè si el cuis madur, ja arribarà passat.
0: Ja. Yeah.
1: I si l'agarres molt verd, madurarà, costa madurar. Quan el cuis molt verd no madura tan pront. Però quan ja passa dels 60-70, la cosa corre. És com quan s'amaga el sol, que quan veus allà no s'amaga mai, de repens,
0: i ja està.
1: Pues el meló, quan està ja passant el 70%, 85%, en dos o tres dies ja està al 100%. I collir un meló al 100%, ja significa quan arribarà a la teua taula de casa, que hauran passat segurament 3 dies o 4, pues a mi ja arriba, oi, este està, ja fa gustet el passadet, ja. Però bueno, és així la cosa.
0: No, si és que l'art de la collita, vamos, és
1: una cosa... la sandia té molt... Per això venen a tallar-la. Hi ha equipos, gent professional, que va recorrent les diverses zones d'Espanya i van... pràcticament jo, que he estat sempre a la cooperativa, cada vegada que m'han fet sandia m'han vingut els talladors, te tallen i tu te deixen la finca tallar i ala, a plegar els cantallatells.
0: Yeah.
1: I no pots fer-ho d'altra manera. Mm. Perquè s'asseguren, si cada un faria, miraria tot, ulliria de tot allí, i mira, me-lo fora, me-lo fora, no. Tens que collir els bons, si no, després venen les queixes, claro. Claro. Una persona compra una sandia com a bona i surt verda, pues ja a la tarda en anar-se al supermercat i dir, mira, de moltes vegades, per això se ven molt ara tallat. Perquè així ja saps el que t'endús. Perquè una sandia per tallar sempre pot tindre una sorpresa, sempre. Aunque jo estic convençut que totes les sandies i que estan en els supermercats estan bones. Estic convençut perquè ningú s'arriesgue a tindre una queixa del supermercat.
0: Claro.
1: Perquè si no, te pots quedar en tota la sandia per tu. O sea, per la qual en tot este món la serietat és bàsica i la confiança és bàsica tant de la lineal com de l'empresa que tu estàs, i si no ho fas bé, pues tindrà segurament de que depende ràpidament, perquè si no, no podes fer res.
0: Abans has parlat de, bueno, les pluges que han hagut hacia a març, abril, i de les altes temperatures que hi hauran al juliol. Com es preveu que siga la qualitat de la sandia enguany?
1: Jo tal com estic en les finques de sandies, pugen molt bé. De los millors anys que jo recordo, pugen molt bé. Si ve esta fogata que diu que ve a principis de juliol, claro, agarraràs melonars en molta fruta. En molta fruta necessitaran aulla, perquè la sandia és tot aulla. Tindràs que regales la planta, l'aulla i l'aliment que tu li tiraràs, els nutrients que li estàs ficant, la planta la conservaràs. És cert que possiblement aquestes calors són bones perquè la gent consumisca, perquè la sandia és un producte que s'hi menja quan fa calor, però al mateix temps està calors que poden arribar a 30 o 33 graus o més, segons com vinga, a la planta en si no li va bé, ¿vale? Perquè ahir hi ha moltes enfermetats que s'expandixen molt ràpidament en humitat que tu estàs regant, i la calor que fa dalt, allò crea com una humitat perquè els fongs se multipliquen d'una forma. Per això les sandies antes arribaven a l'agost i era pràcticament en el juliol que de tot molt cuitet, i pràcticament molta gent, com ja vegades he dit, a vegades s'ha arribat a aprofitar les terres de sandia per plantar carxofa. Imagina't, algo que era inviable antes, perquè antes arribaven les sandies pràcticament a finals d'agost. Però bueno, ara les coses han canviat i la gent pues ha intentat, pues, bueno, sandies, i quan arriben a l'agost ja està a la manxa, no hi ha demanda, i són, pues, ho vol estar-lo quan antes millor, no? Però la que jo veig, i veig així una mica de vino ara que estic així amb tu, jo diria que enguany serà una campanya bona. Anem a esperar que també faiga estar calor a Europa. Perquè a vegades que faiga calor així, però aquí se produeix més sandia que se consumeix a Espanya, per la qual és important que ens surti a fora. Si no, si me la tenim que menjar tota nosaltres, me la menjarem barata. Hi haurà una gent que plorarà i hi haurà gent que s'alegrarà perquè no comprarà la sandia més bé de preu. Però, fiquen a 39 cèntims, perquè a vegades la sandia és com un producte també ganxo, com el pa, o fiquen allí 39 cèntims, oferta. I això realment al llaurador no queda res, perquè ahir hi ha que pagar un munt de coses pel mig, i fa que pràcticament surti d'origen a 2 o 3 cèntims, que no cobrir, com diem antes, no cobrir els costos que has tingut. Però si el que ve que és bo per Espanya també acompanya i esta llengua de calor entre també al centre d'Europa, que cada vegada també passa, això farà que a Europa també se consumisca sandia, i entonces farà que no hi hagi una acumulació, perquè com diria antes, nosaltres collirem 12 milions de quilos pràcticament en un mes, sí, o en menys d'un mes. Però després ve la manxa, que quasi en fa tanta o més que nosaltres, per la qual estem parlant en un mes de molts milions de quilos. D'aquests milions de quilos tenen que sortir de fora, perquè si se queden tots així serà mal per nosaltres i per la manxa, i en general pues, pel productor de sandia que ha invertit i ha fet tot l'esforç per poder seguir en el seu ofici, que és el que li agrada.
0: Claro, yo te volia preguntar si a Espanya la demanda en estos anys de, bueno, igual, no sé, des dels 2000 a ara, el consum de sandia ha augmentat, ha disminuït, s'ha mantingut igual, i la contraposició també a Europa, com ha sigut?
1: Jo crec que ha augmentat, però també és veritat que ara com si compri molta sandia pel pes, perquè una sandia de fa 6 o 7 quilos, avui en dia endú-te-la per a casa. Sí que és veritat que a vegades tenen el cotxe propet i en supermercats, yeah, doncs, la carregues i te l'envas i bé. Però lo normal és que la gent s'agarre una sandieta d'un quilo i mig, dos quilos com a molt, que ja pese en la bossa de compra. I això fa que una sandia que antes t'agrada sencera, a l'any en quatre trossos. Jo sí que ve que n'hi ha molta i és el que més t'hi ha. A més, te'l fiquen a un puesto visible i te'l fiquen a un bon preu perquè també compres. Jo ho veig que la gent jove les agrada molt, la sandia.
0: Sí, sí, està molt bona.
1: Ara jo tinc dos xiquetes i mengen les dos, tallaet, a la nevera, en quadraets. Antes mos donaven una tallada sencera.
0: Sí, sí.
1: A la tallada, i tu allí te feien les moranderes, allí menjant la sandia, i te diuen, rosega, que en quede. Ara la cosa, ningú s'hi menja la sandia així. Ara només són trossets, que tu i jo faig altra cosa, agarro una bandeja grossa, i ala, tac, i allí. I entonces, només has d'anar a agarrar-la, i fresqueta, pues, en seguida.

0: La veritat que es fica 2 graus i està gelada, eh?
1: Sí, sí.
0: Se quede molt bona. És el producte per excel·lència a l'estiu, per això té aquest espai. Només s'acaba l'estiu, no se menja ja.
1: Ja
0: desapareix totalment. Nosaltres en veníem antes, ara perquè no arribem ja, però antes quan arribàvem a setembre, que els xiquets anaven a l'escola, no se venia gens de sandia ja.
1: Sí.
0: És així, més o menys esperem que les autoritats siguin vagin promocionant i que la gent, pues, aquí també no tinc que dir-ho, que segurament molts estan esperant les ja les sandies,
1: pues sí, sí,
0: de Benicarló i de la zona esta.
1: I jo te volia preguntar, igual ahir la part mala, hi ha hagut alguna collita que s'haguera fet mal per malalties o per los fongs estos,
0: sí,
1: que recordes?
0: Sí, la sandia és òbvia. Mm. I de fet, tu ho acabes de comentar, la sandia negra, la sandia que és de color negre, sense pepites, té molta menys pell.
1: Mm.
0: Vale? Té dos problemes, aquesta sandia, per això s'ha de fer. Perquè per mi és més bonica.
1: Yeah.
0: Una sandia negra, sense pepites, a la vista ja ve més que una blanca. Però la blanca té un tros de blanc antes de que surti el roig, que amortiu els possibles cops que se fa al collir-la, perquè la sandia pesa i deixes damunt d'un palot i hi ha sandies d'una damunt de l'altra. Té com una espècie de muelle d'aguante que no fa que se casque dins, perquè un cop casque una sandia, si cau en terra, una que se obrirà.
1: Claro.
0: Però si en el cas que no s'obriguera, ja queda com a machucada dins. Mm. No? I allò dins ja deriva a fer-se ruïn en seguida, i més en aquestes temporades de calor. Les varietats negres tenen menys defensa en els cops i al mateix temps tenen menys defensa de la calor. La calor arriba antes al dirim, a lo que ens mengem, a la sandia roja, i fa que s'acalente, i quan passa d'una temperatura, igual si la ficaries al forn, se couria.
1: Claro.
0: O sigui, a Benicarló va haver un any que tots es regaven perquè la planta ens va entrar molt d'oïdium i se n'anava, i tots intentàvem regar-la perquè les sandies pogueren mantenir-se el més verd possible, perquè no les pegara el sol directament a la sandia, diríem a la sandia, que s'haguera tapada en les fulles, però no aguantava això. I tota aquella aigua que regàvem de més per salvar, el meló sí que el xuplava, i estàvem plens d'aigua. L'aigua en una temperatura de 37 graus que va arribar com una espècie de ponent al juliol, que és terrible, perquè el ponent és aire calent que ve de dalt, sec, però nosaltres tenim el ve de la mar,
1: claro,
0: que és humit, però el sec puja la temperatura molt perquè la humitat no li la baixa, i se van coure. Aquell any recordo que moltes finques havien un percentatge de cuit de melons que hauries, i dins a vegades feia espuma, que estaven bullits, i entonces sí que n'havien de bons, però n'havien també de ruïns. Entonces,
1: clar,
0: això és molt de risc, començar este sí, este no, este, i van dir siniestro total, i eren negres també. Va haver una temporada de virus que van tindre temor, perquè se va inventar un virus i se feien uns melons, la planta molt envirosada, la sandia també, i van patir. D'ahir va vindre esta merma de producció, perquè va haver uns anys que van dir ui, perquè aquí que ve un virus ens assustem.
1: Yeah.
0: De fet, tot el que es feia d'estiu antes de la sandia se'n va anar pels virus que van vindre. No se va poder fer cap tomata, no se va poder fer cap judia, la joqueta, i ni se feien pepinos, colombros, i se va deixar de fer pràcticament el pimentons també, se van deixar tant els verdos italians com els rojos, i se van dedicar, han dedicat a la sandia. Va entrar el virus, van dir adiós, un altre que també se'n va, però realment ha desaparegut. Avui en dia les sandies, com diria antes, estan en guany preciosos. Si algú vol té o a passejar o va en bicicleta o té una finca per el camp, veurà les finques de sandia que estan en guany precioses. També és veritat que estem a mitjan juny i falten encara 15 dies, però també t'he dit que les coses quan van bé normalment van bé.
1: Sí.
0: No és que van bé i de repente van malament, sinó és que ve una pedregada, toquem fusta i que ens respecte el
1: pues
0: temps.
1: Sí. I ja com a última pregunta, quin és el balanç que es fa, bueno,

0: balanç general que es fa de la, bueno, la sandia d'enguany.
1: Però la sandia, el balanç ho farem quan no l'hem acabat. és el més fàcil, perquè ara serà adivinar. És el producte que més quilos se produeix. Claro, no hi ha cap altra hortalissa que arribi a estos 12 milions de quilos. I jo pràcticament crec que no arriba cap ni a 6. O sea, que doble a la segona, que possiblement estaria entre la patata i després aniria la carxofa. Està augmentant molt el repollo. Està augmentant molt. És possible que s'enyaguen bastants quilos de repollo, però molt a lluny de la sandia. 12 milions de repollo no se fan. I si se'n fan 4, ja 4 o 5, mira, ja seria arriesgat i tot. Però bueno, el repollo té molta bona sortida. La gent està confiant molt en esta hortalissa. Ha superat a la coliflor, a la...

0: vesprada a tots i a totes. Avui, 9 de juny de 2026, anem a apropar-vos totes les notícies ací a la ràdio i es comencem amb la vaga indefinida per part del professorat d'ací de la Comunitat Valenciana, i és que ja s'ha iniciat la seva quinta setmana, una jornada en la que la Conselleria d'Educació i els sindicats docents tornen a seure en l'onzena mesa de negociació, mentre que l'acampada de docents al centre de València complís una setmana. La vaga indefinida del professorat va iniciar-se l'11 de maig, suma ja 21 dies lectius sense que l'administració valenciana i els sindicats docents hagin sigut capaços de signar un acord global que permetra posar fi a una mobilització que els sindicats han qualificat d'històrica. La Mesa Sectorial d'Educació es reunirà a les 10 del matí després de que el divendres passat la Conselleria d'Educació presentarà una nova proposta. El document preveu una inversió de 3.388 milions d'euros durant els pròxims 4 anys e inclou mesures com la reducció de ràtios, la incorporació de 7.742 docents i una partida de 1.410 euros, milions d'euros destinada a infraestructures educatives. I ens anem a Benicarló, on el MUCBE i els seus jardins acolliran els dies 17 i 20 de juny una nova edició del Festival d'Arts Inclusives Mira'm, una iniciativa impulsada per la Regidoria de Serveis Socials i Polítiques Inclusives, que té com a objectiu donar visibilitat a les capacitats, el talent i la creativitat de les persones amb discapacitat a través de diferents disciplines artístiques. La programació reunirà exposicions, teatre, dansa, cinema i tallers oberts a tota la ciutadania amb la participació d'entitats i col·lectius compromesos amb la creació artística inclusiva. I de Benicarló ens anem a Vinaròs, on es va presentar el bono infantil per al transport públic, i d'això ens parla Mercedes García, concejala de Turisme i Educació a Vinaròs.
1: Des de la Regidoria d'Educació s'ha presentat el nou bono infantil que substituirà l'anterior Chiquibono. Este bonus aporta importants novetats com és l'increment de la quantia de l'ajuda en un 8%, així com la incorporació dels xiquets i xiquetes nascuts en 2026 abans de la publicació de la convocatòria. Així mateix, també es podran adherir en aquesta ajuda els xiquets i xiquetes nascuts en el 2024 i en el 2025. Este nou bonus és una mostra més del compromís de l'equip del govern municipal cap a les necessitats reals de la ciutadania, i el que se pretén és facilitar el màxim possible la conciliació de la vida laboral i familiar.
0: I de Vinaròs ens anem al Albocàsser, on l'alcaldessa Isabel Albalat va reivindicar el paper del govern d'Espanya com a motor d'inversions al Albocàsser i a la comarca de l'Alt Maestrat. I és que va desmentir amb dades l'abandó de l'executiu central, destacant l'impacte de més d'un milió d'euros en projectes estratègics com va ser el Camí dels Càtars. L'objectiu final d'aquestes polítiques del govern de Sánchez no és simplement recordar el passat, sinó injectar recursos que repercutisquen directament en l'economia dels pobles, i així ens ho deia l'alcaldessa.
2: Escolteu, segur que heu sentit moltes vegades: el govern d'Espanya té els pobles oblidats i així no arriba ni un euro. És una frase que es diu molt, però si mirem els papers i les dades de veritat, no és aixina. El millor exemple el tenim així mateix, amb el projecte del Camí dels Càtars. Davant de les falsetats fets, estem parlant d'una ajuda de més d'1.095.000 euros, concretament 1.095.073 euros per a la nostra comarca. La gran majoria, 1.000.000 i 8.000 euros, ve directament del govern d'Espanya, gràcies als fons europeus. I a banda, el Ministeri del Repte Demogràfic ha posat 85.000 euros més. Per tant, dir que no s'inverteix no és veritat. Els diners estan així i s'han invertit als nostres pobles. I tot això, per a què serveix? Pues per a donar-li vida i futur a la nostra terra.
0: tornant a Vinaròs, aquest cap de setmana va tindre lloc la primera edició del Gastro Llangostí dins de les jornades del Llangostí i la concejala Mercedes García ens feia un balanç del que ha sigut aquest gran cap de setmana per a Vinaròs.
3: Ha sigut enguany el que és la primera edició. Nosaltres el que preteníem era una nova forma de promocionar el que és el Llangostí de Vinaròs i ja hem vist que ha sigut un èxit tant a nivell de mitjans de comunicació com a nivell de l'acollida que ha tingut tant per la població local com per turistes com per visitants. I la veritat que ja t'hi dic, molt satisfets. Com sabeu, anàvem de la mà dels restauradors de Vinaròs i la veritat que ja t'hi dic, ells estaven molt satisfets per tota la venda, per la demanda que han tingut. Genial. I el que és la barra estava gestionada per l'associació també Vinaròs Gastronòmic i la veritat que molt bé. Els productors van poder parlar, perquè clar, ells sí que formen tots de la marca Castelló Ruta de Sabor, sí, però cada un té la seva empresa. I és que vaig poder parlar molt content perquè a part me dient, diu, és curiós perquè tenim com diferents tipologies. Qui està a la part més gastro i qui estava més a la part del producte de quilòmetre zero. I ja t'hi dic, i me dia, per exemple, que molts de francesos que havien comprat molt d'oli, n'hi havia, per exemple, un licor de garrofa que aquest xic va triomfar. Vull dir que la veritat que molt content, ja t'hi dic, ha sigut fantàstic.
4: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaròs, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.
5: Querido reformista, en Obramat no podemos evitar que el muro recién pintado que acabas de construir para tu cliente no acabe lleno de balonazos de su hijo, pero sí que podemos hacer que los materiales sean de primera calidad para que aguante muchos años. Y es que en Obramat tenemos marcas profesionales líderes en el sector en más de 20.000 productos para ofrecerte la mejor calidad profesional. Donde compran los profesionales. Obramat.
6: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
7: 964 47 48 21.
6: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.

Vinaròs, ens anem a Peñíscola, on l'equip infantil Hotel Felipe II Peñíscola Futbol Sala es va proclamar aquest diumenge campió de la Copa Federació Provincial després d'imposar-se en la gran final al Club Vilasport Futbol Sala. El títol es va decidir en la tanda de penals després de l'encontre, finalitzarà amb empat a 2 gols al final de temps reglamentari. Es tracta del segon títol coper consecutiu per a aquesta generació, ja que van alçar el trofeu en l'edició del 2025. Un brillant tancament de temporada per a un equip que ha continuat la seva progressió durant aquest curs, fent un pas més en el seu creixement competitiu en disputar el playoff autonòmic de la seva categoria, la màxima competició de la Comunitat Valenciana. Moltíssimes felicitats a l'equip. I passem amb les farmàcies de guàrdia. A Benicarló, farmàcia Sant Feliu, avinguda Papaluna número 18, i a Vinaròs, farmàcia Baix, avinguda de Francisco José Balada número 24. Que tingueu una bona vesprada.

0: La Ventana, con Carlas Francino.
1: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.